Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: vist les fotos que ara has destacat amb aquell somriure que ara no és meu i no sé si ho fas per tenir-me enganxat o perquè com jo no saps dir adeu.
1: Jo a l'estimar-nos sense saber-ne hem acabat amb el cor trencat dient-nos per sempre sense saber

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i de Descanses Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Cases Menorca al Castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell número 30 izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas fiestas y glorioso San Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calas Fons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calas Fons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del Castell, que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell, retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a sa taula. El castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mà. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

0: Bueno, la banda sonora de Orthaway, aquesta sèrie que es va emitir fa tant d'anys per la televisió. I tenim el telèfon obert per si qualcú vol telefonar, vol saludar, obrirem mitja horeta perquè podrem rebre les telefonades avui. I molt bon dia.
1: I molt bon dia, tingui, ja, senyor.
0: Com està, senyora?
1: Pues mira, estic, que és molt.
0: Sí, eh?
1: I sí, mira, sí. I aquesta setmana... bé, que vius a la emissora?
0: Sí.
1: Perquè sí. Dilluns, dijous, divendres, dissabte...
0: Sí, senyora, sí, sí.
1: Ja te posa en un llit i estir-me i fer-te's menjar allà i ja està. Bé, no és que t'hagi sentit molt de totes maneres, perquè he tingut una setmana un poc agitada. Està molt per sotel.
0: Sí.
1: I... Bé, ni de remissions i després emprenyament, perquè ara ja han fet denúncies, ja han fet reclamacions, ja han fet de tot.
0: Ah, bueno.
1: Va, tu que trobes que hi ha dret que també... Bé, de sort, i jo, pues, l'ambulància, madur, amb un acompanyant, però ara, com que hi ha un protocol nou, com que se'l ve de Palma, has de cridar 48 hores de telació.
0: Ja.
1: Per l'ambulància. Però si tu telefones i ningú t'agafa el telèfon, i després...
0: I sol passar? Tant,
1: i, bueno, la majoria de vegades... I la meva filla amb una aplicació es dimarts va telefonar. Jo tenia a l'hora divendres. Però, la que va agafar recado es va despistar. Bé, la qüestió és que quan va avisar a l'ambulància ja m'hi faltaven X hores per les 48 i me van dir que no podia venir.
0: Yeah.
1: Tu que trobes que hi ha dret,
0: no?
1: No. Bé, jo t'hi vaig dir, eh? Bé, en aquella mesquina me va dir, mira, jo sóc intermediària. Diu, i ho veig, disparat. Però no hi és, que ella mateixa va remenar que pagués reclamacions i denúncia. I bé, tenim en marge, però que te pensa que passarà? No res. Jo no sé per què, en Palma.
0: Bueno, perquè, no sé, sí, no ho sé, perquè... Perquè al final...
1: Escolta, jo he vist vegades tres ambulàncies esperant i gent esperant per l'ambulància sí. I fins que Palma no telefona i els diu ara ells no es poden moure. Però què és això? Que és que aquí no hi ha gent qualificada per poder organitzar això.
0: Sembla que les illes haurien de tenir un tracte més personal cada illa. Qui sap més com va... Palma, que saben.
1: Bé, jo li vaig dir, mira, tu no tens cap culpa. Però tinc que dir que la seguretat social de cada vegada és una porqueria. I perquè no vull dir males paraules, però dic que és una merda, seguretat social. I perquè de cada vegada va pitjor. I que els pacients han d'aguantar. Un que espera, i és bé, jo dic que un amic aquí toca fa 10 mesos que espera que l'han d'operar. La criden, però després fa huelga, li desdiuen la de sona, i tot, i ara les ambulàncies. Ara les ambulàncies, 48 hores. Així que si vas al metge i endevines que t'hagi d'enviar, ja pots començar a enviar a demanar l'ambulància. Perquè si no, no te vendrà. I clar, i te demanen... Aquell m'ha dit que té manera, vostè. Home, dic, jo sí que té manera, però és que els meus fills no fan més que perdre hores. Jo ara aquest dia és que he tingut visita d'aquest, visita de l'altre, del lloc de revisió, saps?
0: Sí.
1: La meva filla ha hagut de sortir un parell de vegades. El meu fill també, i arriba un punt, penses, bon, si jo tinc una ambulància, si jo tinc un dret, qui me corresponen, doncs pues que me venguis a ambulància i que me dugui allà. I me'n vaig amb un acompanyant, qui me sol acompanyar la meva maneta. Però aquesta vegada, i ja els hi vaig dir, dic, és què? Dic, no faig compte, es necessita amb el metge. Dic, no. I no hi vaig anar, no, eh? Ja me n'en fot, tu, de l'altre.
0: És un ball.
1: Sí, no, sí que ho és. Aquell, mal d'aquest i a més té la seguretat social. Perquè és l'administració que va malament. I després, entre les huelgues, que ara diuen que no sé quan, que en faran una d'indefinida, tu, jo de tu començaria a anar ja a que te facin una revisió, que te mirin, per 5 quarts, que ja estiguis preparat.
0: Jo estic pendent de fa estona, molta estona, que me donin hora, però bueno. L'altra setmana també tenc que dir la veritat, no vaig estar bé, vaig telefonar i me van donar tot d'una.
1: Ah, mira, quina sort que vas
0: tenir. El mateix dia.
1: Tu vols creure que jo fa 5 mesos que espero que me cridin per una cita de neuròloga? 5 mesos.
0: És que en 5 mesos te pots morir, tu. I no
1: vull
0: de m'estenar. No,
1: sí, no, jo li vaig dir, escolti, si quan me criden no me trobi, mira, se m'entera i veure si som allà ja. I aquella diu, bueno, va fer com que diu. I no, dic, escolta.
0: Jo quan me donen hora i me diuen, ara tornarà d'aquí mig any, si som viu.
1: Sí, no, jo la sort és que ara ja me van donant per un any. Ara en aquest que vaig anar, per qui me va operar de la cadera, va dir, fins d'aquí un any no el tinc que m'he de tornar a veure. Vale. Sembla que no un any, però allò que te crida cada mig any i de sol, i per paga, sembla que es posen d'acord, saps? Totes les mateixes feixes, quasi.
0: Ah, sí.
1: I no, un dia vaig tenir dia 7, dia 10, valor res. I ara dia 17, el que és el dia 17, doncs pues, no me la vaig perdre. I si me diuen res, doncs els hi diré. Però no puc. És igual. Fins al cap perquè me digui, bueno, bé, mira, va bé, a torni d'aquí mig any o un any. Ah, va bé, sí, bé, sí, que m'hi va. Que se'n vagin tots a fer punyetes. Bueno, Toni, tot bé, tu bé?
0: Vinga, bé, sí.
1: I no, ja és molt.
0: N'han fet.
1: Molta calor aquests dies.
0: Molta.
1: Que té tots els dies aire condicionat.
0: Jo també.
1: I això que jo no havia passat de calor, no em passava de calor, no, eh? L'ensenia que ja era. Però aquests dies...
0: És que fa...
1: Que no ho crec.
0: Molta.
1: Molta. I bueno, bé, mira, anarem saludant a tothom. No sé qui és qui va fer festes l'altre dia.
0: La Carmen...
1: I no ho crec, té raó, eh? Dia 21 és Sant Daniel.
0: Sí.
1: Si penses que el meu fill, que és Sant Daniel, i fa festa dia 21.
0: Sí, el meu també.
1: I... Ai, va, i és verd. I bé, mira, doncs saludarem en la Gertru, en el Lucre, en el Nini Mercadal, que em sembla que no, que supos que d'aquí ja podrà menjar torró.
0: A veurem. Bueno, sí, d'aquí allà, sí.
1: Sí, perquè... I si no, que vagi a Correus, que diuen que hi ha gent que ha perdut la dentadura. I a lo millor en troba una de la seva talla. Ja. Bé, i a la tia Tiva, i a la Tonya, i a tots qui m'ho escolten. I a tu una abraçada molt forta. I a veure si quan no faci tanta calor, molt bé. Perquè jo em dono, per a tu, seguint allà, és més complicat.
0: Jo vaig ben amb el cotxet i poca cosa, eh? I caminar poc.
1: Sí, bé, no fa cap gana, eh? No fa cap gana anar pel món. Vas pel món, tu, que veus els estrangers, que jo no sé, com el cordó. Bueno, res, però bona, mira. Estem a l'estiu i fa el que ha de fer.
0: Claro.
1: I així estem.
0: Així estem.
1: Bueno,
0: vinga. Gràcies, Marga.
1: Una abraçada.
0: Que passis bona setmana.
1: Mira, avui me'n vaig a dinar fora.
0: Jo també.
1: Així m'agrada. Vale. Adéu.
0: Adéu.

0: Bon dia.
1: Per vosaltres. Amarga, et ben veu que no s'ha escoltat la ràdio. Avui em feia de fa festa. I na carne, no, sabeu per què, dius, que ho podrà que fer festa. Jo t'he escoltat, espera, de quan has començat fins aquella dels Gardenes, però que era un poc més, he vingut una visita, i és que jo dic, ma, bueno, tinc que fer un poc més de coses, perquè si no, sí, i agafat, i després dic, bueno, ara si has de fer coses, jo me'n aniré, perquè dic, a veure, si me sap greu, i però, hijos, de matí no són hores de fer visites a la meua. Bueno, tot bé?
0: Tot bé.
1: No, bé. Mira, li poses una... Tot es posava una cançó per en Feri, per ella. Eh? Que una que li agradi. I bueno, i després, quan vegis... Com vas fer? De posar-te en remull i pensar en joia?
0: Sí.
1: Pues no vaig notar res, fiat meu.
0: No. Jo tampoc.
1: Me vaig haver de dutxar, no em vaig notar res. Dic, aquest home, o no hi he pensat, o jo.
0: Jo tampoc, dic, ara sortiré i no m'aixugaré ni res. Faré una volta per aquí de fora.
1: I ja està xut. I tornes a estar més bé banyat, però de segó. És desastrós i no volen que empri aigua, que empri molta d'aigua.
0: I vaig anar a la manguera i la manguera més calenta encara, Estela.
1: Sí, la manguera. Jo, la manguera, primer un poal, saps què té? Bueno, diversos, però un poal. I després ja l'hem per regar els quatre testos o això que tinc que fer, perquè dic, si li posa aquesta calentó, després a l'hivern diran, bueno, i fa molt de fred. Ai, quin rastre. I no, tot molt bé. I ahir t'ho volia telefonar altra vegada, però pues, també és el que t'ho dic. Has d'agafar el telèfon, no m'assembla que és un desastre, si no me torces les mans. Primer, que n'hàgada i en... Aquí que sí que és en... Andrés,
0: sí.
1: Fas tot una vegada, qualque vegada t'ha telefonat, ja ho sé que no està bé, però és que jo no li puc telefonar,
0: ja.
1: Perquè jo, ja, bueno, ja ho saben tots, la majoria ho saben, qui me volen telefonar, zagar, i ja està, però és que no m'agafa, és que no, jo no puc, perquè no veig els nombres, i bueno, se... Això és tot.
0: Quan no telefonen és perquè no poden, lucre.
1: Eh?
0: Quan no telefonen és perquè no poden.
1: I jo no t'ho dic, i no me'n fan, no, eh? Que no me telefonin. Ja. Però vull dir que no es pensin que és que jo no vull telefonar. I ahir vaig pensar, i ara perquè tu li has de dedicar a qualque cançó, però veus, si l'han sentit, no diré, tot aquest mig any, una vegada o dues, fluixet, està tot, si l'han sentida. Sé que l'han sentida, però res. Mira, que vagi molt bé el dinar aquest, que dius que vas a dinar. I...
0: Sí, però la meva germana va dir, diu, que quan acabis a la una podríem anar a dinar, dic jo.
1: Ah, almenys no, pues tu que hi hagi aquest aire condicionat i dinareu bé. Perquè segons el bon t'entres, quant és d'entrar, ja els divendres, ara no sé si era divendres o dijous, vaig anar aquí a Sant Lluís, aquí que ho fan molt bo, no sé què diuen.
0: A la rueda.
1: I quant entres? Ai, fas un alè, però quan surts?
0: Bueno, això per tot. Quan surts de que teu, o què?
1: però semblar, és que jo de camió, com que tinc just, només surten aquest trosset d'aquí, saps, d'estaldo, jo per sol no hi vaig. I me diuen, bueno, aquest sol que tens tan bé, dic, sí, sí, és que li agrada que hi vagi, jo no.
0: Jo, com que tots són vidres, jo no me'n passa d'aire gens.
1: I doncs, jo sol dir que tinc que anar, que tinc que anar a comprar això, la mano ja hi aniré. Ja hi aniré. I ara penso que la nevera comença a estar un poc buida. Però bueno, crec que ho aclariré. Hi ha coses per menjar.
0: I si no agafes el beca que tens per aquí, les cates i...
1: Ja no ho tinc, no ho tinc.
0: Ah, bueno.
1: Se'l van dur per fin, se'l van dur que seua. Oh, quina diferència, només de garnar. Bulletes d'aquestes, n'aïris, sol dir que ha fet pipí, que quan el demana, diu, i cascaca, diu, bulletes. I és que es veu que es fa també a vegades. I sa mare diu, això et sacàs que jo ho fes, diu, que jo m'agrada sempre el que fas, eh? I mira, i no. Bueno, no ve està.
0: Vinga, lucre, vinga.
1: I no. Fins i tot.
0: Adelante.
1: No hi falta gaire, dilluns.
0: No. Abans, si seré viu encara, perquè jo no sé, si no...
1: Tu proveu de morir-te.
0: Si no me
1: donen
0: coses.
1: Si no és la doctora meva, aquesta del castell.
0: Vaig venir dijous de matí, dijous de cresta, ahir, ja avui.
1: Ja ho sé, ho vaig dir ahir, però jo no te vaig sentir. Ja, però bueno, ho havies dit que vi... I ara que vens, per les festes...
0: I claro.
1: A fer... És un matí allò que
0: venc? Clar que venc, clar que venc.
1: Ai, t'emplomen per tot.
0: Jo.
1: Ai, posaran davall una... bueno, a vegades allà davall fa fresca, a vegades.
0: Bé, no, jo no m'hauré d'aquí de vora, eh?
1: Ah, tu seràs dins i connectaràs amb els d'aquí de fora. Així no ja està, així no te salvaràs. Idò. Molt bé, doncs.
0: Gràcies, Lucre. Vinga, beso.
1: Saludos per tothom.
0: De part teva.
1: També deia 20, també ve de Santa Margarita, vull dir, saps que em venen aquesta vegada?
0: I ara sí.
1: Aquí a Tiva també li tocarà. Vale.
0: Beníssim.
1: Adéu, Manu.
0: Adéu.

0: Diputano, bon dia.
1: Bon dia, Toni, bon dia.
0: Hola, Juana.
1: He anat a Sant Lluís, ara que han d'arribar. Però amb el mòbil te puc soltar. Però ha dit estat, si no, no ho he pagat.
0: Ja, com estàs, jove?
1: Bé, està que molt nerviós, molt de que seva. I, I sempre si vinga, té mal el braç, és que té, com tens cap malament, diu que el braç li fa mal. I un avingut havia posat crema normal, diu que ara me s'ha passat. És escar que té i no hi ha cura, quan no hi ha cura no n'hi ha. No. Però bueno, està allà i està aquí, està bé. I... Vale, i gràcies, fet un bon matí, ara que m'he d'escoltar aquí.
0: Moltes gràcies, vale. Juana.
1: Adéu. Sort del mòbil que me van posar a Radio Galve i he pogut escoltar, però apa, quan he creat estats i això no t'ha pogut, claro. Ja acabat d'arribar. Vale. Ha estat un bon matí, ha estat un bon matí.
0: Moltes gràcies.

0: bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola.
1: Hola.
0: Com va?
1: Estic contenta d'haver sentit en Miquel.
0: Sí.
1: Abraçada en Miquel. També feia estona que no el sentia.
0: Diu que ella no el deixava ratllar.
1: Va, que trobes. Hola, Antoni, Antoni. Això no ho tens que tornar a fer, eh? Vinga, vale. Mira, bé, enguany, els qui mos agrada assistir, ho hem de callar. Jo no tinc ni ventilador ni aire condicionat, que quedi clar, eh? Així com te lo digo.
0: No, què? Bé.
1: Jo vull al dia. Estones, imagina't, estones menys el que quan, a l'aigua, papos. I ja està. I bueno, és el que hi ha. N'hi ha que aguantar. L'hivern també l'hem d'aguantar, que no mos agradi. Si és que... Nos queixarem, de totes maneres. Sempre mos queixam i ja està. Bueno, te vull dir que ahir que érem fora i vaig sentir una cançó que me va encantar i vaig acabar-la d'escoltar.
0: Sí, vale? Sí.
1: Vale. Sí, sí, molt bé, doncs ja està. Vinga, idò. Felicitarem en Fede que em pugui fer, no són anys, és festa,
0: sí.
1: Que pugui fer moltes festes, d'aniversaris, i ja està. I per tu, Toni, la teva família, una abraçada. Me voy a la guapatos altra vegada, vale?
0: Idò, sí, sí, sí.
1: Perquè a l'aigua dolce. No, l'aigua salada no és tan fàcil, no, eh?
0: Tinc que anar bueno, bé, però el tens a
1: però
0: prop.
1: Bueno, sí, tinc a prop i vaig, saps? Però, clar, no és allò de dir vaig una vegada i ja, doncs no hi torno, perquè n'hi ha un bon... És diferent, però bueno. La mar, la mar, tu. La mar no té rival, eh?
0: Sí, sí, és bé.
1: I avui deus tenir festa grossa perquè teva, eh?
0: Bueno...
1: bueno,
0: jo...
1: de vista.
0: Jo, com que no hi seré, pues no...
1: Ah, bueno, així, avui no hi seràs?
0: No.
1: Vale, bé, ja està, allò, si no hi seràs, no enrallem més. Jo tampoc hi seré. He estat molt d'anys, però enguany tampoc hi seré. Així és que li vagi molt bé a tots els que hi vagin, a ser professor de la Mare del Carme.
0: Sí, sí, és guapo,
1: ja
0: eh?
1: Està.
0: És molt guapo.
1: Sí, és molt guapo, la veritat és que és preciós, no us hem d'enganar que és guapo de bé. Però arriba un moment que quan tens que anar tant en fora per veure-ho i tens d'anar per en fora per també veure-ho i anar molt d'any de tota manera per dintre de la Mare de Déu, anava a la bassa i tornava, bueno, res. I ara ja se terminó. Però bueno, m'agrada, quan m'agrada que la facin és una cosa guapa i ja està. Les tradicions no tenen que perdre tant, no?
0: Això és...
1: Allà, doncs, Toni, una amarga, que ja ho sap, que si té que anar a l'ambulància, ja ho veu com va. Si és que... Ojito, eh? Sí, perquè si no, molt malament.
0: Un dia et marà un cacau, ell, ja ho veuràs.
1: Ja, no, jo crec que t'hi devia dir. No, i a vegades, i fumaré, és que no entenc per què tenim que depenir de tot, de Palma. Hi ha coses que valen. Hi ha coses que valen, que dependessis, però hi ha petites coses com... Per a què nosaltres, quan cridam, ens tenen que agafar el telèfon de la Palma?
0: Això és
1: el... I després passar-ho aquí. És que hi ha coses que no tenen peu ni cap. Si
0: no s'entenen, però bueno.
1: Però com n'hi ha tantes que no tenen ni peu ni cap, ho deixarem anar, i ja està. Eh? No ho trobes?
0: Molt bé.
1: Vinga, idò.
0: No mos acalorem.
1: No mos acalorem, perquè ja hi estem prou sense que mos acalorem. Vinga, i tu, dormir, es vol a prop, també. Vinga, adéu.
0: Vinga, adéu.
1: Apasa la cançó que vulguis, perquè ara ja estic servida.
0: Beníssim.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Pensava que no arribaria a temps.
0: Ai, Nini.
1: Perquè es dic, quan has començat, que ratllaries mitja hora i tothom ha ratllat una hora i jo no hi havia manera de que fes temps.
0: Jo.
1: Però bueno, arribat a temps. Escolta, que ho has rebut ja, si no us ho rebràs avui.
0: Ho rebré avui perquè encara no l'he vist,
1: vale.
0: La mare.
1: Jo, vale.
0: Ara anarem a dinar i m'ho durà, m'ha dit.
1: Jo, espero que t'agradi. Vale, Toni. Per saludar tothom, que dilluns estiguis bé, que te puguis sentir.
0: Déu faci.
1: Vale, Toni. Toni, que vagi bé.
0: Gràcies, cuida-te. Guapa. Gràcies.
1: Vale. Adéu.
0: Nini Mercadal.
2: Como un poeta en el aeropuerto.
0: M'ha regalat un llibre. Li dono les gràcies, Nini.

Bueno, i després d'aquest recital d'en Joaquín Sabina, llegirem aquest article Menorca, seducció en tres passos, de José Luis de Juan.

Bueno, mos despedim xa d'aquesta mañana del sábado. Esperant que hagin passat tots molt bé.

Bueno, amics, fins dilluns de matí, si Déu vol, de 9 a 1, aquí estaré altra vegada amb Mistelània Matinal. Moltes gràcies per l'atenció, espero que hagin passat bon de matí, que passin molt bon dia, molt bon cap de setmana i alegria, sobretot, i pau.

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula, es castell o desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mar. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: que Sant Jaume xala, riu, balla, fes poble i posa els capells. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin les rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts la festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casa Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casa Menorca al Castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el Castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell número 30 izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas festas y glorioso San Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calasfons, cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calasfons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del Castell, que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell, retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

0: Festa de Sant Jaume 2026, des de la nostra peixateria de la mar a sa taula. Es castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mà. Bones festes, veïns!
1: Hermandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume. Hermandat de Jesús Nazareno des Castell.
2: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

0: Ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casas Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la convivència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casas Menorca al castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a todo el castell y os desea unas felices fiestas de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell, número 30, izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas fiestas y glorioso Sant Jaume.
2: Tarambana Menorca, en Calasfons. Cocina mediterránea para disfrutar y compartir en un entorno único e inigualable como es nuestro hermoso puerto. El equipo de Tarambana desea gloriós Sant Jaume a todo el pueblo y visitantes. Tarambana Menorca, en Calasfons.
3: Des de la immobiliària, desitgem unes molt bones festes de Sant Jaume a tot el poble del castell. Que siguin dies plens d'alegria, tradició, juerga i bordell. Retrobaments i bons moments per a compartir amb la família i els amics. Gloriós Sant Jaume! El Club de Jubilats del Castell vos desitja un gloriós Sant Jaume!

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: de Sant Jaume, xala, riu, balla, fes poble i posa el capell. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a sa vostra disposició. I per no perdre sa tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió.

0: Empodera't, carrer Victòria, 37.
1: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin les rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts la festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume!

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

0: vist les fotos que ara has destacat amb aquell somriure que ara no és meu i no sé si ho fas per tenir-me enganxat o perquè com jo no saps dir adeu.
1: Jo l'estimar-me sense saber, no hem acabat amb el cor trencat dient-nos per sempre sense saber que

0: que Sant Jaume xala, riu, balla, fes poble i posa el capell. Aquest és el nostre regal per agrair la confiança dels veïns i veïnes que dia rere dia apostau per les empreses i comerç local i perquè sigui fent créixer junts un poble viu, proper i ple de vida. Des de l'Associació Comercial i Empresarial del Castell, un gloriós Sant Jaume i moltes gràcies, Associació Comercial i Empresarial del Castell.
1: Empodera't, carrer Victòria 37. Empodera't, un espai on sentir-se cuidat, acompanyat i en confiança. N'Andrea, na Clara i tot el seu equip ja duen un any a la vostra disposició. I per no perdre la tradició, volen desitjar un gloriós Sant Jaume sense cap lesió. Empodera't, carrer Victòria 37.
2: Perruqueria Belpons vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin les rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts la festa més especial del castell. Perruqueria Belpons vos desitja molt bon Sant Jaume.

0: ja arriben els dies més especials al nostre poble i des de Casas Menorca volem felicitar les festes de Sant Jaume a tots els veïns, comerciants, clients, amics i visitants. Que aquests dies siguin una oportunitat per gaudir de les nostres tradicions, la consciència, l'alegria que fa tan especial el nostre poble. Des de Casas Menorca al castell us desitgem un gloriós Sant Jaume.
1: Mimel Serigrafia felicita a tot el castell i us desea unes felices festes de Sant Jaume 2026. Especialistas en serigrafía, DTF, bordados, sublimación, regalos de empresa y personalización de ropa laboral y deportiva. Estamos en el polígono de Escastell, número 30, izquierda. Teléfono 679-583-105. Mimel Serigrafía, tu imagen, nuestra pasión. Buenas fiestas y glorioso San Jaume.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio.
1: Festa de Sant Jaume 2026. Des de la nostra peixateria de la mar a Sa Taula, es Castell ho desitjam unes festes plenes de germanor, diversió i sentiment. Gràcies per l'acollida i per compartir amb nosaltres el sabor de la nostra mà. Bones festes, veïns!
2: El mandat de Jesús Nazareno des Castell. Sant Jaume ja ha arribat. Bulla, festa i colca pomada. Sort i ventura a tota sa colcada. Jaleo a s'esplanada. Tenim que celebrar-ho. Però també és tradició demanar protecció en el nostre sant patró. Gloriós Sant Jaume, Hermandat de Jesús Nazareno, des Castell.
3: El Departament de Cultura i Festes desitja als vecins i radioients un feliç i gloriós Sant Jaume.

0: llegendària, rodejada de penyals. La roca mil·lenària aguanta tots els temporals, asseguts a la terrassa, mentre es va ponent el sol, observant la gent com passa un vespre qualsevol. Aquí és a on jo vull estar.
1: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.

0: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estan farts.
1: Vidres, cartolla, on es escolta un moment? És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa...

0: de gent que es considera importants, i per això us demano, confiem en els humans.
1: La puc decidir, però tu sí.
2: Ràdio Es Castell. Sí. 103.4 de sa freqüència modulada.

Perruqueria Belpons, vos desitja unes molt bones festes de Sant Jaume. Que no faltin ses rialles, els cavalls, el bon ambient i, sobretot, que lluïu ben guapos i guapes per gaudir cada moment. Aquest Sant Jaume celebram junts sa festa més especial del castell. Perruqueria Belpons, vos desitja molt bon Sant Jaume.

103.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell, la teva emissora municipal

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Кисакалово. От тал вагада коменца. I el llenguatge de les pedres és un recer misteriós i lúcid per repensar la vida. I estimar-la.

només resta l'interrogant del mar. La desmesura que empetiteix el gest o bé l'exalta.

en una orgia d'ecos. Mar i més mar, per esculpir a les roques rostres, senyals, enigmes i preguntes sempre distants i sempre comprensibles.

dia el divers es balsen i es confonen pels farallons dels anys. Mentre una noia de pits nus i de cuixes esbaltíssimes, vinguda no sé d'on, s'apropa lenta, brandada amb la mà estesa.